0: el que vulgueu, vulgueu i parleu amb la Gemma Urrea, que és la conservadora del Jardí Botànic de Barcelona. Mm. Va, em sembla que ja tenim trucada.
1: Jo que parli al millor de l'alcalde, que no tenim...

en Ràdio Santa Frica 96.7. Mos podets trobar també en www.radiosantafrica.com. Gràcies.